grans parts del paisatge, que passa de tot això, de Santa Maria, de la Baleta, de Rodi Vall, de la Montreta, de l'Escuit, s'ha sortit de fer aquest xoc, el tot el que pot ser que passa en un bòlic i ser

0: tenir plats, sí? Sí, no, tractar d'un pacient de reina de mi, de mi ara, oi, per ara.
1: Smart contrarian, you know, if you decide to make a number of other money.

0: organitzes per com així no tant contingut i després el ritme a Issa que posa.
1: Sartai, però s'ha de corna, i un llat, i el pic, el cas, el pic vinga a casa, tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar i tancar.
0: És tant, si és tot el que fet, vas que dir, i s'han subdicit de cinc, s'han de costar a la cultura, les aigües.

0: seus equips de ballis i un estil de cara, ahir ara sent un exercici, un atac contracultivar, la tatar, la vitri, la subomna, la mamonjuri, ram, tan, la saixó, tan, la pas, dins d'ahir, i ha venit d'estar, o si no tan, pot dir que ni estrès, que és el ritme, ai, que té posó.
1: Salve, posem, com no, Júlia, Divi, Potàs, que viu i m'encanta, per tant que viu i gent més ràpid, o si pot ser, o ho sentim, o per tant, si pot ser, l'hem actualitzat.
0: I són tres traïdors, vas que dit, i s'han fet de qui de cinc, s'han gaire posta que ara que ho puc passar el mà.
2: Cal·lis de portó!
1: Ah, cal·lis?
2: Cal·lis, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de bo, que t'han de

0: mentida per una pel·li bàsquet.
1: No, aquí la truca a ells, però sí. Aquí la truca que està fent ser dramàtic. Aquí és el fet que s'ha gastat el nostre atrop, no m'ha quedat sobre. Però vostè, el nostre amor, que ha sigut aquí la truca, s'ha gastat el nostre atrop.

0: ser problema, os allà a l'hospital vas fer massa per que donen una altra de cara d'això.
1: L'hospital és per tant de més si ho va fer-ho.
0: Són que s'ha encantat d'altre cop per fer ser ni gran ni mal o tocar el seu operador.
1: Per tant, tinc d'anar a l'arbre, i d'aquí estàs al sobre, i se sentiu que s'hi ha tot preparat.